0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por hoy Gandía.
2: Hoy por hoy Gandía.
3: Xavi Blasco.
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a este tram del Hoy por hoy Gandia en la informació local i comarcal com a protagonista este dia, pràcticament ja Equador de la setmana. L'Equador, en veritat, hauria de ser el dijous. Ana Llopis, hola, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
4: Sí, no? L'Equador és el dijous.
5: Sí, però sempre diguem el dimecres Equador de
4: però
5: la setmana.
4: Però perquè ho mirem des de l'horari laboral, clar.
5: Exacte, dilluns a divendres.
4: Bueno. En qualsevol cas, dimecres 13 de maig, tenim un dia agradable, ara mateix 23,6 graus en l'estació meteorològica que tenim al carrer Loreto de Gandia, en ple centre de la ciutat. Fa un dia agradable, Ana Llopis va manigar curta perquè ella, com s'alça molt matí, ja sap que
5: sí,
4: el temps que farà
5: sí,
4: durant
5: sí, sí.
4: el dia i és la primera que has vist i a partir d'ahir anem la resta de la...
5: De vegades m'enganya la gent després m'ho diu pel carrer.
4: De la comarca. I és un dia en el que tenim ara mateix moltes notícies que estan succeint. Per exemple, avui començava a celebrar-se, avui i demà es celebra l'onzena fira de la gent gran, que són unes macroquedades de gent gran, en este cas, avui concentrades, per exemple, en els jardins de la Casa de la Marquesa, de la Casa de la Cultura de Gandia. Anem a apropar-nos allí per a veure exactament què és el que està passant. Per allí tenim a la nostra companya Sandra Albert, que és de les més joves de la redacció, però bueno, se n'ha anat avui a mesclar-se amb la gent gran. Hola, Sandra, què està passant per ahí? Ai, ai, ai, ai.
6: Xavi, esta cançó és una d'aixes cançons que avui posa la banda sonora a esta fira de la gent gran. Ompli els jardins de la Casa de la Marquesa des de les 10 i mitja que s'ha inaugurat, no ha parat d'entrar gent, i és que tant de matí com de vespre hi ha moltíssimes activitats. Mireu, estos són els grans aplaudiments, escolteu eixe ambient. Hi ha moltes activitats, com estava dient, hi ha ball, hi ha exhibicions de matí, de vesprada, hi ha de tot, però no n'hi ha excusa per a passar un matí, una vesprada i dos dies d'esta fira de la gent gran. I avui un dels punts més protagonistes, vaig a preguntar-ho, bon dia, a veure per ací, quin dirien que avui és el punt protagonista de la programació?
7: La Fideuà.
6: La Fideuà, també hi ha show cooking de la Fideuà, així és que a més si ambient jo me'n vaig a pegar una volteta i vos promet que al llarg del programa continuem així, continuem traslladant-vos aquest ambient de la fira de la gent gran i parlem amb les persones assistents.
4: Gràcies, Sandra. Igual no és massa correcte que jo recomane a la gent que deixi d'escoltar la ràdio que se'n vagi a la Casa de la Marquesa, però és que només amb l'ambient que hem respirat. I mira que tenim bon programa avui, eh?
5: Anna,
4: perquè
5: és que sí,
4: tenim molts
5: molt
4: continguts, però és que jo crec que a Rafaela Carrà no arribem nosaltres,
5: no.
4: Per molt que ho intentem. Després tornarem amb Sandra Albert allí al jardí de la Casa de la Marquesa, però és que tenim també una altra notícia del moment. De fet, ara mateix s'està produint a Palmera, que és on avui es concentrava pues, la comunitat educativa en esta setmana de vaga que estem tenint. Hi havia una bicicletada que crec que arribaven fins a Palmera, no? Havien quedat per a esmorzar. I allí tenim a Cèlia Julià i no sé què és el que estarà passant allí mateix en Palmera ara mateix. Hola, Cèlia.
8: Molt bon dia, Xavi. Estem a la plaça de Benitezxir de Palmera, on este és l'ambient ara mateix.
9: Pública de qualitat en València. Educació pública de qualitat en València.
8: Uns 300 docents de tota la comarca de la Safor s'han aplegat ací, a Palmera, per reivindicar totes aquestes condicions que porten reivindicant durant mesos, que a banda de fer vaga també volen visibilitzar aquesta problemàtica. La veritat és que això, són uns 300 que han arribat, uns en bicicleta, altres caminant, i altres han citat ací directament amb el vehicle, tot per demanar això, el que estan cridant, una educació pública de qualitat i en València. ara parlarem amb ells, en breus el torne a demanar pas.
4: Sí, és el que anava a dir-te, Celia, no te'n vagis molt lluny perquè evidentment és un tema d'actualitat i hem d'abordar-la. Ara tornarem de seguida a Palmera, però abans, Anna, hem de fer-nos ressò d'esta notícia que avançava Ràdio Gandia este matí, l'avançaves en l'informatiu matinal. Parlaves d'un edifici, projecte molt important per a la ciutat de Gandia i que s'anomenava, espera, que ho tenia jo notat per ací, com Making of Center. Què és
5: making
4: això?
5: Of, sí, és Making of Center. Què és, doncs? És un centre cultural, educatiu, tecnològic, que una empresa, Imov World, vol construir a la plaça de Gandia.
4: A veure, digues, per a què?
5: Per a què? Per a atraure a multinacionals del sector del videojoc, del cinema i la televisió, la multimèdia, telefonia mòbil, les xarxes socials i internet.
4: O sigui, això com entenem, per exemple, com en Alacant està la ciutat del cinema o projectes que van dirigits directament a un sector, en este cas, cap al sector de tot això que acabes de dir, no?
5: Exacte.
4: De videojoc, cinema, televisió, que hi ha molt de marge.
5: Molt de marge.
4: Telefonia també, has dit?
5: Telefonia també. Aleshores, l'empresa en el document que ha presentat a l'Ajuntament ho ven com el epicentre global de la cultura digital d'Espanya, que estaria ubicat ací.
4: De tota Espanya, a nivell estatal.
5: Estaria ubicat ací, a Gandia.
4: I on s'ubicarà això, per cert?
5: Doncs és una parcel·la que la gent ubicarà molt ràpidament. Si es dic, aquesta estructura que ha estat durant molts anys enfront del campus de Gandia, on
4: allà era l'Innova, no?
5: L'Innova que no va arribar a fer-se, doncs en aquesta parcel·la. Aquesta parcel·la és municipal, actualment, té 7.000 metres quadrats i està en un punt estratègic, perquè a més d'estar de front del campus de Gandia, que clar, això ja crearà moltes sinergies entre un centre i l'altre, serà adjacent al futur pavelló Gandia Arena. Estarà el pavelló Gandia Arena, estarà este centre tecnològic del cinema, podem dir-ho, i enfront del campus de Gandia.
4: Això està molt propet de la Sèquia del Rei.
5: Ai, sí, és en el carrer Sèquia del Rei, número 1, és esta parcel·la.
4: Però esta parcel·la és municipal, el projecte és privat.
5: Ai, sí,
4: en què condicions se va a fer-se l'operació? I perquè, en definitiva, esta notícia la contem avui perquè hi ha una novetat avui, diguem, en els organismes oficials, no?
5: Així és. Hem de dir, Xavi, que de normal, quan hi ha una concessió, l'Ajuntament de Gandia fa un concurs públic i es presenten totes les empreses que volen. Així ha sigut al revés, però que també es pot fer d'aquesta manera. És una empresa la que fa la proposta a l'Ajuntament de fer ús d'aquesta parcel·la. Aleshores, presenta tot un informe a l'Ajuntament, els tècnics municipals miren si és adequat per a la ciutat, i aleshores accepta el projecte i el trau a exposició pública, que és el que ha passat avui. Este projecte està en exposició pública. Tenen uns dies, crec que són 30 dies, per a que si alguna altra empresa d'Espanya o d'on siga vol presentar una altra proposta a fer en esta parcel·la, perquè no diga, escolta, que jo tenia una altra idea, li diga a l'Ajuntament, no? Aleshores, n'hi ha 30 dies per a qualsevol empresa, de lo que siga, pot fer la seva proposta per a fer esta parcel·la. Si no, si passa d'estos 30 dies, ningú presenta una altra proposta a l'Ajuntament per a fer ús d'aquesta parcel·la, se concedirà una sessió a Imov World per a construir este centre.
4: Una cosa, tu estaves comentant abans que això el que pretén és atraure a multinacionals de sectors que comentàvem abans, però atraure per a què? Què activitat va fer-se així o se suposa que farà este projecte?
5: Doncs la veritat és que podem dir que serà multifuncional. D'una banda, tindrà exposicions que aniran canviant trimestralment. Exposicions, sembla que de molt prestigi i en el que se pretén atraure a molts visitants. I a banda, serà un centre que actuarà com un hub, com es diu tecnològic, no m'hi sé la paraula en anglès, com un hub.
4: No sé per on vas, però imagina que serà un centre de poder fer activitats, projectes, com...
5: De Starbucks. Això només hi ha la paraula, saps? Un centre de poder crear noves... de que s'instal·len així empreses, també de crear projectes audiovisuals, també educatiu, i tindrà molt de, molta vinculació amb el campus de Gandia. Aleshores, de fer festivals de cinema... O sigui, que n'hi ha ahí molta...
4: És el que anava a dir-te, aquesta vinculació amb la Universitat Politècnica de València, el campus que està pràcticament enfront, està d'un costat de la rotonda, a l'altra banda és on està el campus de la Universitat Politècnica de València, i per a tots aquests sectors pues, també, evidentment, serà molt important tindre este projecte.
5: Així és, i s'ha de tenir en compte que actualment el campus de Gandia compta amb tres màsters i graus relacionats amb tots aquests sectors. Aleshores, la idea és crear un entrellaçar la formació universitària del campus en esta des del nou centre, que l'alumnat puga també fer pràctiques reals en les empreses que van a quedar-se en este centre, aleshores crear una formació més pràctica i no connectada en el món real i atraure el talent, o sigui que el talent que sorgís del campus de Gandia es quede també en la ciutat.
4: Has estat treballant durant tot el matí en este tema, no sé si t'ha donat temps a averiguar què sabem de la empresa esta promotora, la empresa que s'anomenava Imove World.
5: Doncs Imove World és una productora audiovisual. Promou el Emove International Festival, que és, ja és un referent. Té una acadèmia escolar i universitària de les arts i ciències audiovisuals en Espanya. I la seva finalitat és l'estudi, la investigació, la difusió i promoció de la cultura, el coneixement en el campus dels arts i les ciències audiovisuals. Així que, clar, és el que comentàvem, que està molt relacionat.
4: Sí, que no és una empresa nova que no tinga trajectòria, al contrari. Precisament, el que li dona més prestigi a este projecte és que darrere està una empresa que ja està molt reconeguda en el sector.
5: Sí, ells van organitzar l'any passat, crec que va ser el Making of Festival, així en Gandia. Jo crec que d'ahir, clar, van posar la nostra ubicació, van dir, així anem a fer el nostre... el nostre centre. Darrere de l'empresa està Ricardo Torres, que també està vinculat també amb la Politécnica.
4: Al campus de Gandia, sí.
5: No, de València.
4: La Universitat Politécnica de València, sí.
5: És president de la Càtedra d'Innovació de la Politécnica de València. Aleshores, per això també és vinculació que comentem entre el cinema, la Universitat Politécnica, que posarà a Gandia en un referent nacional, és el que es pretén.
4: Estem parlant d'un projecte molt important. És de veres que la paraula molt important, històric i transcendent i demés, la utilitzem molt sovint i moltes vegades segurament de manera inapropiada. Però en este cas, per el que estem parlant, per el volum d'inversió, per el volum d'importància en quant a influència que pot tindre sobre este sector, sí que podria ser una notícia d'estes que d'ací a 30 anys o 40 anys, com passava amb el campus de la universitat, celebrem, no?
5: Sí, jo crec que sí, realment. I damunt, perquè el disseny, almenys el disseny en les infografies que es viu del projecte, que es poden veure ja en la nostra web, el disseny de l'edifici també és molt cridaner. Aleshores, jo crec que canviarà per complet esa part de Gandia, que també és l'entrada de la gent que arriba a la platja, o sigui que serà una molt bona benvinguda per a la gent. No ho he comentat, Xavi, aquest edifici tan espectacular, que podem veure ja les imatges, costa 29 milions d'euros.
4: 29 milions d'euros?
5: 29 milions d'euros. Que seran a càrrec de l'empresa.
4: O sigui, és una inversió privada 100%, o sigui, no és que ara hem d'estar pendents de si arriba la subvenció de tal ministeri o de tal... Pues per això la transcendència d'esta notícia.
5: L'Ajuntament simplement cedís la parcel·la durant 50 anys i és l'empresa la que s'encarrega de construir-ho.
4: És com, per exemple, ha passat en València amb el Roig Arena, que l'Ajuntament va cedir una parcel·la i una empresa privada, en aquest cas una persona, va decidir invertir allí per a fer este pavelló Rojarena, que té ara la seva activitat i s'arriba a l'acord que s'arriba. Pues així en Gandia, en la platja de Gandia, en la notícia que avança Ràdio Gandia Cadena Ser, va a gestar-se i, de fet, en els pròxims dies segur que arribaran més reaccions al respecte, este projecte tan important per a la ciutat de Gandia. Anna Llopis, moltes gràcies. Després, si pots, te passes i parlem també de falles, que m'han dit que n'hi ha
5: molt bona, no? Sí, sí, nou calendari de presentacions.
4: Ara després m'ho seu comptes. Fem una xicoteta pausa i ens anem a Palmera, que estava la cosa molt animada.

0: Nota necrològica. Ha faltat a Gandia Pepe Gomar Àngel, més conegut com Garnacha. El soterrament serà demà a les 10:30 hores en la capella del Tanatori Mondúber de Gandia. Descansa en pau.
1: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
2: Ocasión Plus Fest, más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%, solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
3: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
4: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
5: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
6: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
7: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
8: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
3: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
9: Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
10: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
11: És una de les notícies del dia, 12:38, estem en directe en Hoy por Hoy Gandia, ho comentàvem al principi del nostre programa i anem a tornar de nou a Palmera amb aquest punt d'actualitat que s'està produint al llarg del matí, aquesta concentració de la comunitat educativa, tercer dia de la vaga i avui, en aquest cas, el punt d'actualitat s'ha concentrat en Palmera després d'una bicicletada concentració que s'ha produït entre els professionals de l'educació que estan secundant aquesta vaga en diferents pobles de la comarca de la Safor. Ja ens feia un avanç la nostra companya Cèlia Xulià i havíem quedat de tornar després per a poder escoltar a més protagonistes. Endavant de nou, Cèlia Xulià, des de Palmera.
12: Hola de nou, Xavi. Continuem ací a la plaça de Benitatxell on s'ha concentrat el personal docent i els treballadors de l'educació pública ací a Palmera. I tinc ací al meu costat ara sí a dos dels protagonistes de la jornada reivindicativa. Com vos dieu vosaltres?
13: Jo soc Jordi Martí, professor de l'Ausias Marc.
12: Vale, Jordi.
14: Jo soc Laura Gámez, professora de l'IES Tirant lo Blanc.
12: I què és el que heu fet avui ací?
13: Bueno, avui estem ací representant i donant a conèixer que és una problemàtica que afecta no només al professorat, és una qüestió de tota la comunitat educativa. El que demanem és una qüestió importantíssima per al desenvolupament normal d'una cosa essencial com és l'educació, sobretot l'educació pública, i que nosaltres el que estem ací és donant a conèixer la problemàtica no només en Gandia, sinó només en tot el País Valencià, d'una cosa que afecta a tots.
12: És el tercer dia de jornada, de vaga indefinida, perdoneu. Com ho porteu?
14: Bé, de moment bé, continuem en la lluita, intentant, com deia Jordi, intentar fer visible aquesta realitat, perquè és important que la gent entenga que el que estem defensant és realment el futur del nostre país, sense una educació pública de qualitat en valencià, que siga per a tots i per a totes, és impossible tindre un futur, i la societat depèn d'això. I front al que volen, que és la confrontació, separar-nos de les famílies, actituds o activitats com la d'avui demostren el contrari, que és la unió de tots els centres, la unió de mestres, de professorat, de cicles, de FP, d'instituts, de famílies, de xiquets, que lluitem pel mateix, que no és més que la dignitat, poder elaborar la nostra tasca diària amb dignitat.
12: Com es preveu en aquests pròxims dies? No sé si vosaltres continuareu fent vaga.
13: La intenció nostra és continuar en vaga, continuar fent força i intentant també que Conselleria s'assente, que escolten les nostres peticions, les peticions de tota la comunitat educativa, i al final arribar a donar una dignitat al nostre treball, una dignitat també a la tasca que fem front a l'alumnat, i que tant alumnes com famílies i tota la comunitat educativa gaudim d'unes condicions mínimes per a poder desenvolupar dignament la nostra tasca.
12: Moltíssimes gràcies als dos.
13: Gràcies.
12: Gràcies. Xavi, ja ho hem escoltat, la veritat és que vingueu cap ací, perquè hem parlat amb ara amb professors, però també n'hi ha xiquets. Vosaltres, com es diuen a vosaltres?
15: Marina.
12: I a tu?
15: Pere.
12: Marina i Pere, què feu vosaltres ací?
15: Nosaltres hem vingut a manifestar-nos i també per a recolzar els mestres per una educació pública de qualitat i en valencià.
12: Molt bé. És perquè és el vostre futur, al final, no?
15: Sí, i jo penso que les condicions en les que treballen els mestres no són correctes i que tenen que poder treballar millor i en millors condicions.
12: Pues moltíssimes gràcies als dos. Tenim així a l'altra banda també de la manifestació. Tu eres mestra?
16: Sí, jo soc professora de l'Institut Joan Fuster de Bellreguard.
12: I com ho porteu vosaltres?
16: Doncs bé, ho portem bé. Ja el tercer dia de vaga. Ahir la veritat és que vam organitzar una jornada a Bellreguard que va funcionar molt bé. I a veure, la gent es pensa que això és un tema que nosaltres reivindiquem només el jornal, però no és només això, sinó que volem treballar en unes infraestructures dignes, volem que baixi la ràdio i poder atendre millor els nostres alumnes, perquè, com diuen alguns lemes que n'hi ha per ahir, la integració sense recursos és ciència-ficció. Vull dir, no pot existir una inclusió real si no n'hi ha recursos, perquè no donem a l'abast a l'aula. I això és la realitat.
12: Moltíssimes gràcies. Espera't un moment, perquè Xavi, veig així a la pancarta que posa ells i les mestres lluitant, també estem educant. És una realitat això, no?
16: Jo crec que els hem d'ensenyar a que les coses no venen donades i que moltes vegades fa falta també lluitar, però això els xiquets ho saben molt bé també, perquè qui no plora no mama, no? I tota la vida s'ha dit. I crec que això, mobilitzant-nos, també estem ensenyant-los que les coses no ens venen donades, i si nosaltres ara tenim una educació pública és perquè hem tingut uns precedents i una gent que ha lluitat perquè això passara, no? I tenim uns drets gràcies a que hem tingut els nostres avantpassats que han lluitat per aquests drets. Així que hem de continuar per deixar un llegat digne als nostres fills.
12: Així és. En el teu cas, no sé si continuaràs fent vaga aquests dies.
16: Per ara continuaré, demà n'hi ha més de negociació, a veure què passa, a veure què diuen, però la intenció és el divendres omplir València i que se mos veja i se mos escolte. I si no s'arriba a un acord digne, doncs la setmana que ve continuem. Com he dit al principi, no és una qüestió de jornal, això. És una qüestió de que s'arriba a un plec de condicions i que hi ha una negociació real, no? I això és el que volem.
12: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Estarem pendents de com evoluciona esta vaga. Gràcies.
16: De res, a vosaltres.
12: Xavi, anem a parlar també amb les que aguanten esta pancarta per ací. Com el diuen a tu?
17: Clara, bon dia.
12: Clara, tu estàs ací aguantant la pancarta.
17: Aquí estem aguantant la pancarta, que ja la portem diversos dies enrotllant i desenrotllant, que això apareix, però bueno, això hem vingut.
12: És important lluitar pels drets de l'educació.
17: per suposat, molt important, perquè sembla que siguem ahir els mestres, però no. El que reivindiquem és una escola pública de qualitat i això comporta diverses coses, les quals que no sols se pensa la gent que ens centrem en el sou, n'hi ha altres coses tan importants, inclús més, i estem així lluitant per això.
18: Com quines, per exemple?
17: Per exemple, ràtios. Tenim, jo, per exemple, la meva aula en 22 xiques de 3 anys en dificultats, en necessitats educatives diverses, imagina't. Després, recursos, tant humans com materials. Pues això, lluitat per tot. I, en fi, el dia a dia, a l'escola.
18: Escolteu, per acabar este directe m'agradaria que cantareu un poc, bueno, que reivindiqueu el que estàveu reivindicant.
19: Vinga, xiquet, vinga, tots a la B.
18: Tots a una B.

0: Llavors, escolta, Xavi està anant molt, molt ferms en la seva, en les seues reivindicacions, que són diverses, i anem a esperar a veure com evoluciona aquesta vaga indefinida. Avui és la tercera jornada i anem a esperar a veure què ens depara aquests pròxims dies.
1: Sí, evidentment és necessari, com a mínim, canvis d'actitud per a que les negociacions continuen. Cèlia Xulia, moltes gràcies per esta comunicació des de Palmera. Nosaltres canviem de registre. No sé si tens alguna musiqueta per ahí, Nacho, a veure que sone algo, però és que...
2: Ando como loco otra vez y no mejor dando vueltas sin saber qué hacer.
1: És el que anava a dir, que si en la comunitat educativa pues, hi ha molts fronts oberts, en les falles, sempre. Des que es van inventar les falles, sempre hi ha fronts oberts. I avui, a més, tenim novetats i en este cas portem a la nostra fallera de la redacció. Periodista, en este cas, que ve també a donar-nos tota la informació. Anna Llopis, hola de nou.
3: Hola de nou.
1: Ahir va haver assemblea de falles, no?
3: Ahir va hi haurà assemblea de falles.
1: I entre els temes que van tractar, una decisió que significa un canvi important respecte a lo que estava passant, no?
3: Així és, es va aprovar el que coneguem com el calendari, que és el que marca quan van a fer-se tots els actes de l'exercici faller.
1: Sí.
3: I el més cridaner és el tema de les presentacions falleres.
1: Què ha passat?
3: La novetat és que es concentren. En un cap de setmana n'hi haurà tres presentacions falleres i se concentra també en el temps.
1: A veure, per a que no se me perda ningú i sobretot per a entendre-ho jo, que sóc el més faller en este cas. Jo tinc entès que les presentacions de les falleres majors se fan a mitjan de setembre, no? Més o menys.
3: Ara se fan a mitjan de setembre.
1: A mitjan de setembre.
3: Abans era un poc més tard, poquet a poc ha anat avançant-se.
1: Sí, sí.
3: I ara començaran, crec que és l'11-12, no? De setembre. En aquest moment comencen les presentacions de les comissions, que enguany acabaran molt més prompte del que solen acabar. Acabaran en novembre.
1: O sigui, que aquestes presentacions de les diferents comissions, ara el que se fan és que si se feien durant... Si hi ha 23 comissions...
3: Abans es feien fins a gener.
1: Durant 3 mesos o algo així, ha anat reduint-se... Ja, si no recorde mal, acabaven poc abans de les festes de Nadal i ara el que se vol és acabar més pront, no? I per què?
3: El motiu és per tindre més disponibilitat el Museu Faller, que el Museu Faller tinga més disponibilitat dels caps de setmana. Per a què? Per a poder jugar el Museu Faller, per a esdeveniments que solen fer teatre, concerts, que gent... productores que joguen el Museu Faller, també per tindre disponibilitat per als fallers.
1: És que no ho entès jo bé. O sigui, el Museu Faller vols... O sigui, el que es pretén és que es deixen de fer actes fallers per a que en el Museu Faller se facin altres tipus d'actes.
3: Bueno, eixa i també per a tindre disponibilitat per si alguna vegada pues, una presentació que ploga, com ha passat, o el Festival de Musical Infantil que plou, pues, tindre un marge per a poder canviar alguna presentació o acte faller.
1: Si dic el que pensa, potser se m'enfada algú. És que, clar, contant-ho conforme ho estàs contant, és com si en el Guillermo Laue li demanaren al Club de Futbol Gandia que jugara dimecres i diumenge tota la temporada... per a que acabara la Lliga en abril i així poguérem en el Guillermo Laue fer el mercat dels dissabtes. No sé, vull dir, em crida l'atenció que el Museu Faller hagi d'accelerar l'activitat de les comissions falleres per a que se facin coses que no són de falles. O a lo millor també és de veres que el Museu Faller s'anomena Museu Faller, però que en definitiva és un centre de
3: cultural,
1: com poguera ser també el Teatre Serrano. No vaig a clavar-me en jardins perquè després passa el que passa. El que sí que és cert, Anna, és que esta decisió té conseqüències més enllà de que la gent, pues, evidentment, en l'agenda ha de marcar-se les presentacions d'una altra manera, per a altres sectors, no?
3: Exacte, perquè té conseqüències i jo penso que prou importants per al sector de la indumentària i també per a les falleres, que enguany són reines de falla, una per la cavalcada, que ja li ho avancen. I ja tindran que veure què se posen i se
1: dia... És que recordem que la cavalcada se fa el 4 de juliol, no en febrer.
3: Aleshores és molt complicat que una fallera pugui estrenar un traje d'ací al 4 de juliol.
1: I ara el problema quin
3: és? Si l'avancen la cavalcada, clar, jo penso en falleres que puguin fer-se el seu traje de reina de falla. Si han de triar la tela, els colors...
1: Mira, anem a preguntar-li-ho a qui segurament es podrà respondre pues, a esta realitat i a esta qüestió. Juan Martí, hola, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada.
1: Juan Martí, evidentment, persona amb llarguíssima trajectòria fallera en Gandia. En este cas, no ve representant a la seva comissió la falla a Prado, ni representant cap de les responsabilitats que puga tindre en la seva comissió, sinó simplement com a la seva professió, que és la d'indumentarista. Per què els indumentaristes no esteu d'acord o no vos agrada esta decisió que s'ha pres?
4: Perquè al final nosaltres és un ofici que és artesà, que la professió de modista en la qual necessitem comptar amb ella per a poder tirar-ho tot avant, és un ofici que està en perill d'extinció, que a vegades hi ha més gent modista especialitzada en el tema de la indumentària. Això el que fa és que tinguem molt menys mà d'obra a l'hora de poder treure-ho tot avant, però és que a més tota la indústria de la indumentària valenciana que va al voltant de fer ixe vestit, ixos vestits que les nostres falleres lluixen i ho fan també, té uns temps de creació, perquè és una cosa artesana, no? Ara mateix encara estem veient mostrar i és època d'això, estem comprant la col·lecció, estem encarregant peces, i el que antes teníem marge, perquè començaven les presentacions a partir d'octubre, tenia un poc més de marge.
1: Clar, per a poder això té un cicle temporal.
4: Clar, al començar les presentacions al mes de setembre, el que fa és que has d'accelerar tot aquest procés, i aquest procés no el podem accelerar si el que és tota la indústria que s'encarrega d'elaborar aquestes peces que nosaltres després cosim no està en aquests temps. No està en aquests temps perquè al final la indústria depèn molt de lo que és València Capital i dels pobles del voltant de l'Horto, que és on està el gros del món faller, no? Llavors, simplement perquè Gandia ha considerat i ha estat valorant, que no dubte que ho hagin fet amb la millor de les intencions possibles, un canvi de calendari que crec que aquest apartat no s'ha tingut en compte. No s'ha tingut en compte perquè, evidentment, no estan, en aquests moments, els fabricants no estan garantissant-nos els plaços, perquè són plaços molt més curts i molt més prompte de lo que habitualment és.
1: Però això és una realitat que és la que és, vull dir, que està ahí. Què va a passar? Vull dir, poden quedar-se reines de falla o reinetes sense el seu vestit, o hauran de buscar altres maneres d'aconseguir el vestit?
4: A veure, nosaltres, me consta que tant jo com tots els meus companys de sector anem a ficar tot el que estigui en les nostres mans per a poder arribar a tot i que ningú se quede sense almenys el que és un any tan especial com els que són les reines, pues que es queden sense la seva peça, no? Evidentment, però evidentment ens posen una tensió i una tessitura que jo crec que és evitable, i que és evitable quan se podria plasmar o organitzar d'una altra manera. Aleshores, corren perill, el que està clar és que no estem en disposició de demanar qualsevol tipus de peça, és a dir, anem molt condicionats per X colors que poden entrar en telar en temps i forma, perquè esta peça té tantes hores de faena i no arribem perquè els de l'hospital d'edat tenim que buscar potser un altre tipus. Fórmules hi ha, el que passa és que és un mal de cap per a nosaltres i un estrès també després totes les fetges d'entrega en un mes i mig, que les dates d'entrega és el que més estrès ens provoca, i després el fet de, jolín, és un any especial per a tu, que eres reina, poder triar-te el que tu vulguis en temps i forma, no?
1: O sigui, que la concentració es podria acceptar, el tema seria de a lo millor traslladar-la més cap arrere en el calendari. El problema està en la immediatesa, en pues, que si en compter d'estar ixe mes i mig o dos mesos concentrat prop de setembre, que estigui més a prop del mes de gener per a poder tindre ixe marge.
4: Clar, nosaltres la tessitura en la que ens hem trobat, i des de faig una crida per al que vull dedicar-se a cosir, per favor, nosaltres, tot el sector estem en necessitat d'això, no? Però a banda d'això, si, com bé estàs dient, Xavi, si això s'allarguen, se retrasen el temps, nosaltres, si ja tinguem tot el gener o ara en aquests moments, tu te fiques a treballar. Clar. I ho programes. El tema és que com estem pendents de que arriben certes peces que se demanen específicament per a les reines, clar, i bueno, per a qualsevol client, això el que fa és que estem en... Clar, és que els proveïdors no serveixen sols a Gandia, és que serveixen a tota la comunitat valenciana. Entonces, el mercat és molt ampli.
1: Bueno, Juan Martí, moltíssimes gràcies per vindre així a explicar-nos la vostra versió. Insistís, Juan Martí avui només parla com a com a la seva professió, com a indumentarista, i veurem què és el que passa, encara que el que passa és el que va decidir l'assemblea de Falles d'Aire. Moltes gràcies, Juan.
4: A vosaltres sempre.
1: Una pausa i anem amb a quien corresponda.
5: Lo que el futuro me espera, si mi sueño se cumplirá.
6: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
7: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
6: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
8: ¿Esperabas una señal para estrenar coche? Aquí la tienes. Llegan los BMW Stock Days a Benigar. Llévate tu BMW con hasta un 22% de descuento. Elige entre nuestra amplia gama en stock, desde los X1 y X2 hasta las series 2, 3, 4 y 5 o nuestra avanzada gama híbrida. Oferta válida para unidades limitadas y seleccionadas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
9: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Alba Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
10: Dotzenes jornades republicanes de la Safor. Aquest dimecres 13 de maig, a les 19 hores, a la Sala B del Teatre Serrano de Gandia, projecció del documental Pico Reja, La verdad que la tierra esconde, amb la presència del seu director Arturo Andújar. Organitzen Associació Republicana de la Safor, Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Gandia.
11: Nova conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja al Palau Ducal, a càrrec del professor Ángel Campos Perales. El triunfo de la pintura en la familia Borja, el coleccionismo de Artemisa Doria Carreto, séptima duquesa de Gandía y sus antecedentes valencianos y genoveses. 13 de maig a les 7:30 de la vesprada al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. Te esperem.
1: Dotze hores 58 minuts, este últim minut de la primera part d'Hoy por Hoy per a la nostra secció de participació ciutadana, a quien corresponda. Ens arriba un correu electrònic, diu: vivo en Avinguda Blasco Ibáñez 37, Porta Primera. Frente a mi finca hay un terreno vacío de viviendas, pero lleno de basura, ratones y ratas. Ante la situación actual, sería conveniente que ese terreno fuera limpiado por la higiene de la ciudad y la salud de los vecinos. Pues arribar este mensaje al govern municipal, a l'Ajuntament de Gandia, per a que doni resposta a este divendres, com passa sempre així en el programa Hoy por Hoy. En uns segons arriben les notícies a la cadena SER, butlletí de les 13 hores, i continuem després de les notícies amb més assumptes de Gandia i la comarca de la Safor.

0: en una pista, explico, es como un engabiat, es una pista menudeta de 22 per 11,
1: sí, sí,
0: en gespa artificial, i serveix per això, jugar 3 contra 3 és el porter. És un joc divertit. És...
1: La pista que hi havia de skate tenia molts anys, s'havia fet fa molt de temps?
0: Portaria uns 4 anys.
1: I simplement s'ha pres la decisió de que no ha funcionat com ens imaginàvem que anava a funcionar, pues anem a donar-li un major ús. O sea, que en este cas posem en valor el canviar d'opinió.
0: Sí, sí, el que vull transmetre-vos és que nosaltres no la vam fer en tota la intenció perquè vam veure que pistes d'esquate n'hi havia en la Safor, estaven fent-se i teníem ahí un trosset de terreno i dic, pues anem a provar així. Però hem vist que no, s'ha gastat molt poquet i veiem que no era una bona idea. Què passa? Que automàticament ens posem a treballar el cabet a rodar per a veure quina solució. I van considerar que aquesta era una situació el millor, perquè d'aquesta manera també en molt poquets diners actuaven sobre la solera feta, tenien ja més de la meitat de la feina feta. I sobre ell va ser fàcil treballar.
1: Sempre m'ha agradat reivindicar el canviar d'opinió i jo crec que en este cas a Llocnou han sigut honestos i valents. Primer, sí, honestos en saber que el que s'havia pensat sobre aquella pista pues no tenia tampoc el resultat que s'esperava i valents en el sentit de dir pues no, prenem la decisió de que anem a donar-li un altre ús. Per cert, alcalde, aprofitant...
0: Sí, però saps sí, que això políticament pues, ho utilitzen en contra i tal.
1: I per això
0: nosaltres hem assumit, pues, si volen criticar l'oposició, que vol criticar, que ho critique, però nosaltres prenem la decisió que considerem més correcta. Vegem que no ha tingut l'èxit que esperàvem, la transformem per algo que ja ens havíem parlat que sí que tindria èxit, pues anem a veure-ho. En principi és molt il·lusionant, es quedarà molt, molt guapeta. Està acabant-se ara, sí. Molt poc estarà.
1: Alcalde, una altra cosa. Fa només uns dies va estar per Llocnou la vicepresidenta de la Diputació de València per anunciar un projecte, este sí que molt més important, la construcció d'un trinquet.
0: Sí, correcte, sí. Ja està tota la cimentació feta, estem esperant els pilars. Anem a fer un trinquet, sí. I la visita de la vicepresidenta Natàlia Enguix anava molt lligat a això, perquè ens falta un piquet per acabar-lo.
1: Sí, sí.
0: Per acabar-lo, i entonces per això li demanava ajuda, perquè hi ha un pla de trinquets preparat per Diputació que s'encarrega de totes aquestes coses. I anem a veure si ho aconseguim.
1: O sigui, la qüestió és ahí precisament acabar ja el que ja n'hi havia, no? que estava en marxa i que faltava rematar-ho per a poder posar en marxa la instal·lació.
0: No, el trinquet és nou. El trinquet és nou. Estem en la cimentació, anem a plantar els pilars. Són plaques internes, són plaques interiors. El concepte de trinquet és prou modern. Són en plaques interiors... I arribem a un punt en què ja no donava més i el techo no igual com el recinte d'entrada no entrava, no hem pogut assumir-lo. Per això que demanem ajuda.
1: Sí, que era el que comentava jo, que era un projecte que ja estava en marxa però que no s'havia pogut rematar, sí, i gràcies ara a aquesta entrada de la Diputació de València podrà finalitzar-se.
0: Sí, exactament, pues així és.
1: Quins plaços s'estima que pugui estar ja la instal·lació acabada?
0: Això s'atrasa molt. Jo volia per agost, però no sé si arribem. No sé si arribem. Les obres van bé, van prou ràpides, però no sé si arribem. Bueno. Es compliquen, una setmana plou, l'altra tal, l'altra falla el ferro, l'altra... Sempre, les obres sempre són un poc complicades.
1: A poquet que s'afanyen, alcalde, igual l'acaben abans que el trinquet de Gandia. Alcalde Ricard Igualde, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i per contar-nos estos temes d'actualitat que tenim en Llocnou de Sant Jeroni avui.
0: Moltes gràcies per tindre-nos en compte als pols de Benoix.
1: Moltes gràcies. Vinga, adeu.
0: Vale. Adeu.

0: girasoles.
1: 13 hores 14 minuts. Estem en Hoy por Hoy Gandia. Després d'este pas per Llucknow, anem ara a parlar d'una altra reivindicació laboral que està ara mateix en l'actualitat. Parlàvem abans de la reivindicació de la comunitat educativa, pues ara parlem de la sanitària, perquè el sindicat UGT ha denunciat una situació límit en el treball d'infermeria en la UCI de Gandia. I anem a conèixer més detalls d'aquest tema amb la representant d'aquest sindicat, de UGT, a l'Hospital de Gandia, i a Rosana Climent. Hola, Rosana, bona vesprada.
2: Hola, Enrique, bona vesprada.
1: Què és el que està passant? Què és el que denuncieu?
2: Vale, pues esta és una reivindicació que ja hem tingut que presentar escrits per el mateix motiu. I ahir, justament, el Dia Internacional de la Infermeria, recordem que el personal d'infermeria inclou infermeres, tant infermeres com a TKEs, vale? Que són de tècnics en cuidados auxiliars d'infermeria, tan importants en qualsevol servei. Al final lo que va a provocar es que ahir per el matí se juntaren pacients que estaven en un estat molt greu en la mateixa UCI. Estem parlant de que n'hi havia 6 pacients que estaven intubats i connectats a ventilació mecànica, 2 que precisaven bonfiltres, que és una terapeuta renal, i és una tècnica que requereix molta vigilància en els cuidats continus i un altre dels pacients al final en aïllament, en uns protocols que estan molt estrits de protecció per al personal cada vegada que entres i xis de l'habitació. I la veritat és que el que n'hi ha que tindre en compte en aquests casos és que l'UCI, igual que la resta de serveis, s'han sumat moltes tècniques en els últims anys de molta especialització i, bueno, si no tenim en compte que n'hi ha una sèrie de ratios que n'hi ha que complir perquè n'hi ha una normativa i n'hi ha unes recomanacions establides per a totes les UCIs, el Ministeri de Sanitat ho diu, indica que en una UCI només hauria d'existir una ràtio, i quan parlem de ràtios es parlem del número de pacients per cada infermera. Hauria de ser 3 pacients per infermera i com a màxim 2 si es tracta de pacients intubats.
1: Sí, o siga Rosana.
2: Sobrepassar este límit.
1: Sí, Rosana, el que d'alguna manera està passant és com també passa amb la comunitat educativa, en què resulta incompatible la plantilla i el personal humà disponible per a fer complir les ràtios i reglamentació interna i protocols per a exercir la funció, en este cas, a una UCI, no?
2: Exactament. A més, és que estem parlant de que no va ser ahir un cas puntual, això se porta arrastrat durant molt de temps. Nosaltres ja, per el nostre costat, hem fet escrits ja adreçats a la direcció d'infermeria. Inclús hem posat tables comparatives en oral, en l'atenció a la població, per a que tinguin en compte aquestes dades. I no s'ha fet cas, i ahir va ser ja la gota que va colmar el gotet.
1: O sigui, que la situació està com està i algun feedback des de Conselleria respecte a aquest assumpte que denuncia UGT? No sé si hi ha alguna solució temporal que s'hagi donat des de l'administració de l'hospital.
2: De l'administració de l'hospital, ahir en el moment que vosaltres vam fer l'escrit sí que se va portar una persona més de manera provisional, però clar, el que no volem és que siga de manera provisional perquè al final tot això sobrecàrrega durant tant de temps en les persones que estan treballant, les persones professionals que estan treballant en aquest servei o en qualsevol dels altres serveis. Parlem d'això perquè per coincidència ahir que en el Dia Internacional de la Infermeria diu que tenim que celebrar avui, que damunt ens matxaquen d'aquesta manera. Aleshores, pues, que el que n'hi ha que tenir en compte és que tot és agotament crònic, que ja se ve arrastrant, inclús del Covid. Sabem que les persones que estaven en la UCI eren al final un poquet les persones que més estaven sofrint. Tota la pressió psicològica i la sobrecàrrega que està mantinguda, al final el que destruïxen són els professionals sanitaris que tendixen a... I jo no sé si al final és un arma que tenen ahí que diuen, bueno, pues anem a esgotar-los d'alguna manera. Lo que n'hi ha que fer és protegir-los.
1: Veurem com acaba este assumpte. Nosaltres simplement anem a fer-nos ressò d'aquestes reivindicacions de UGT, Hospital de Gandia. Rosana Climent, moltíssimes gràcies per atendre'ns i contar-nos la situació.
2: Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres per estar a l'altre costat.
1: Bueno, pues notícies a Llucknow, notícies a l'Hospital de Gandia, i què altres notícies podrien destacar en aquest inici de la segona part de Hoy por Hoy Gandia, Ana Llopis?
0: Doncs tenim una notícia d'última hora del Padró Municipal de Gandia.
1: Què ha passat?
0: Què ha passat? Doncs que han comunicat que el pròxim dilluns, en la Junta de Govern, s'aprovarà la primera ordenança municipal del Padró Municipal de Gandia.
1: I això què vol dir?
0: És la primera vegada en la història que tenim una ordenança que regula el Padró Municipal. Entre les mesures que inclourà és mantindre aquest reforç per als requisits documentals per empadronar-se en vivendes en lloguer. Aleshores, en aquest cas, les persones que sol·liciten empadronar-se hauran d'aportar una autorització formal de propietari de la vivenda, així com el corresponent document identificatiu.
1: O sigui, d'alguna manera regular-ho millor per a que no passin coses com han passat.
0: Exacte, exacte, així és. I l'objectiu també és garantir les condicions mínimes d'habitabilitat, previndre situacions de massificació residencial. L'Ajuntament continuarà verificant la residència real i continuada quan se sol·licite l'empadronament de més de 8 persones pertinents a diversos nuclis familiars en una única vivenda.
1: I això quan entra en vigor?
0: El dilluns s'aprova en Junta de Govern. I crida l'atenció, Xavi, perquè justet el grup municipal popular ha presentat una proposta al plenari de maig en la que demanava una ordenança al padró municipal.
1: Però això estava abans, no?
0: No l'ha presentat ara.
1: També?
0: També.
1: Ah. I no sabem el... si estem parlant de coses diferents, no?
0: No, clar, demana una cosa que ja s'aprovarà el dilluns.
1: Això és el que anava a dir. Bueno, pues tractarem de parlar amb el Partit Popular exactament per a veure si són complementàries o si hi ha algun matís més. Alguna coseta més o de moment ho tenim tot i en hora 14 ja acabem de resumir l'actualitat, no?
0: Ai, sí, de moment ho tenim tot.
1: Bueno, pues anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat i seguim amb més assumptes. Tenim convidats que estan esperant-nos també per a entrar en directe, sí, amb nosaltres en Hoy por Hoy Gandia.
3: Nota necrològica. Ha faltat a Gandia Pepe Gomar Àngel, més conegut com Garnatxa. El soterrament serà demà a les 10:30 hores en la capella del Tanatori Mondúber de Gandia. Descansa en pau.

0: 13:24. No sé si esta música és massa marxosa per a una activitat de la que anem a parlar a continuació, que lo que jo imagine que necessita relax i màxima concentració, perquè anem a parlar d'un club que no para de donar-nos alegria, és un club esportiu, el Xef Amadeo Gandia Club de Villar, que s'ha proclamat subcampió de la màxima categoria del Villar en Espanya. Este passat cap de setmana va aconseguir, com diguem, esa divisió de plata després d'una gran competició, i no només ja és el rendiment per equip, també està el rendiment individual, perquè entre els integrants del Xef Amadeo Gandia Villar Club hi ha un jugador que li diuen José Luis Pascual i que és de Villalonga i que ha aconseguit pues les millors estadístiques, resultats entre tots els participants d'esta lliga. Vaig a tractar de averiguar exactament tot el que hi ha darrere del món del billar, i el primer que faig és saludar al millor jugador. És un honor per a nosaltres poder comptar amb ell així en nosaltres. José Luis Pascual, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal?
0: Apropa't un poquit al micròfon.
1: Bona vesprada, què tal?
0: El millor, ho he dit bé, no? Millor jugador en quant a estadístiques i resultats en el promig este que teniu en el món del billar de tota la categoria, la màxima categoria del billar espanyol.
1: Sí, exactament. És una lliga molt llarga, sí. Estem tota l'any pues, competint en diverses comunitats i on hi ha pues, el màxim nivell, perquè és la categoria més alta que n'hi ha, i sí, he quedat número 1 en el rànquing de jugadors com a victòries, i això pues, ha fet que el club pues, vaig aconseguir el títol este de subcampió, que és molt important.
0: Subcampió de la màxima lliga espanyola, insistisc. És com si en la ACB, la primera divisió, o de la modalitat esportiva que imaginem, pues, en billar, Gandia pot presumir, la Safor pot presumir de tindre al segon millor de tota Espanya. I el millor jugador individual, José Luis, tu d'on eres?
1: Jo sóc de Villalonga.
0: Eres de Villalonga? Quants anys tens?
1: Pues 52.
0: 52 anys. I des de quan jugues tu a billar?
1: Pues pràcticament des dels 15 anys estic federat. Vaig començar en Oliva, en el centre olivense, tal, en el club de billar que n'hi havia en Oliva, i ben pronte, pues, als 20 anys o això, vaig passar al club de Gandia, on n'hi havia unes instal·lacions un poc més grans que on estava en Oliva.
0: I com un als 15 anys comença a jugar federat ja a billar, en una edat en la que, i en una època sobretot, en la que o jugaves a futbol o a veure què feies, no?
1: Sí, exactament. Però bueno, jo crec que n'hi havia més coses per als xiquets. Estaven les sales de recreatius, el típic saló que on anaven els billars a jugar la gent, i ahir és on em va entrar el cuquet de jugar al billar. Gràcies a una persona d'allí de Villalonga que li agradava molt el billar i estava federat, Paco Reina, que ja fa molts anys que he faltat, pues, em va involucrar en el món del billar, i des d'entonces pues, no he parat tots els dies pràcticament estar damunt del billar, i els objectius estan arribant a base de treball i dedicació, clar.
0: Però per què? Perquè tenies bona mà?
1: Bueno, sí, possiblement mà i sacrifici, perseverància, dir-li el que vulguis, però bueno, a base de treball pues, crec que estic aconseguint el que realment he volgut sempre, estar ahí en els puestos de dalt.
0: Quan tens una bona actuació és gràcies a què? A que estàs més concentrat, a que mantens més el pols? Com que és el que es necessita per a ser un bon jugador de billar?
1: Pues influeixen moltes coses, però sí que és de veres que l'estat anímic, pues la concentració, aconseguir la concentració durant un partit és molt important, perquè la part psicològica està tornant-se molt important en el billar, i estar ahí, o sea, hasta que no s'acaba la partida, pues estar ahí al pie del cañón. O sea, jo em distingueix per un jugador que hasta que no s'acaba la partida pues no la dona per perduda, i moltes partides pues les guanya pues, a punt de sonar la campana.
0: Persistència, no?
1: Exacte.
0: D'anar... I això ho sabran també els teus rivals.
1: Sí, evidentment. On vaig a jugar, pues, el meu nom pues, ja és un orgull.
0: Sí, per cert, ara, gràcies a aquesta gran temporada que has realitzat, els teus resultats, crec que se t'han obert oportunitats molt boniques, no? Per a molt pronte.
1: Pues sí, pues mira, en este cas la Lliga Nacional, el campió i el subcampió de la categoria En este cas el Gandia, pues, enguany ha quedat subcampió i l'any que ve té plaça directa per a jugar el campionat d'Europa de clubs. I entonces, que es jugarà la temporada que ve. No obstant, el Castalla, que és el club que va quedar l'any passat subcampió, pues, s'ha ficat en mi per a poder jugar la Copa d'Europa reforçant l'equip que es jugarà el pròxim mes de juliol en Oporto. I és, per a mi és un orgull poder anar a... que es fiquen en tu per anar a jugar en un equip tan important com el Castalla, pues, és digne d'admirar i pues mira, seguir treballant i seguir millorant és l'objectiu.
0: I ara la pregunta, d'això se guanya algo? O sigui, vull dir, ha canviat en alguna cosa la teva vida estos grans resultats?
1: D'això se guanya satisfacció personal. El billar, pues, desgraciadament, no està pagat com el futbol. N'hi haurà països que potser sí que n'hi ha més professionals, però en Espanya...
0: Però si n'hi ha mercats de fitxatges i clàusules de rescissió i tot això?
1: No. En el billar no n'hi ha clàusules, ni n'hi ha... És més a nivell personal la satisfacció que el puga donar que els diners que pugues traure.
0: Bueno, pues almenys entrevista... La tens. I la nostra felicitació i l'homenatge de tota la comarca de la Safor per al que esteu aconseguint en el club i en el teu cas a nivell individual, pues, volíem celebrar amb tu estos grans resultats i desitjar-te molta sort en estes competicions que venen ara per davant.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista i jo voldria, pues, per almenys donar un agraïment als sponsors, com és el xef Amadeu, que està molts anys amb vosaltres en el club, ajudant-nos, i la gent que es dedica al club a que això siga possible, siga president, socios, àrbits, tots els que estan ahí, l'escola de xiquets que tenim també molt important, i res, fer una crida als xiquets que vulguin ensenyar-se a jugar, on tenim una escola en el club que es pot ensenyar als xiquets.
0: És de justícia donar gràcies i en este cas José Luis Pascual, pues, ha donat gràcies a tota esta gent que ha fet mereixements per a estos agraïments. Gràcies, José Luis, enhorabona i a disfrutar de la vida.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: 13 horas 31 minutos, en Hoy por Hoy Gandía cambiem radicalmente de tema. Este programa es prou imprevisible, porque per el matí ens sentem en la redacció a pensar en els possibles temes que podríem tractar, i hi ha dies que les decisions són molt fàcils i altres en els que directament es deixen portar per impressions personals. I hi havia un moment que ha compartit la nostra companya Anna Llopis, i és que venia, per no recordar exactament quin pontet de Gandia, i diu, ai, quines flors més boniques han posat en este carrer. I a partir d'ahir hem pensat, és de veres, ara és una època en la que se canvia molta vegetació natural de la ciutat, i a partir d'ahir, pues, diguem, i si li cridem a Alicia Izquierdo, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia, per a que ens conte què és el que se fa, com se distribuís, diguem, el treball en aquest sentit, en el de les floretes i la vegetació que hi ha per la ciutat. Alicia Izquierdo, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: No sé si ens podràs ajudar sobre este tema que ha sigut el que avui ha aparegut en la redacció. Això se planifica d'alguna manera ara, per exemple, perquè estem en maig, toca canviar les plantes sempre, o és com se prenen aquestes decisions?
1: Bueno, primer agrair-li a Anna Llopis que hagi tingut el detall de fixar-se en l'entorn urbà de la ciutat mentre passeja i que hagi vist aquest canvi, perquè és de veres que estem justament ara invertint molts diners i moltes hores en plantar arbres i plantes de flor. Estem a la primavera, és també el que li pega, és l'època bona per a plantar. I aleshores, ja que sempre també rebem crítiques per el que no fem, pues està bé que la gent es fixe amb el que fem. I efectivament és que acabem d'iniciar la campanya de replantació també de planta de flor ornamental. La separa la planta de flor de la resta d'arbres, perquè és de veres que just la setmana passada també acabem de fer una plantació molt important d'arbres en el barri del Roig de Corella, 68 arbres, uh-huh. I també en la platja de Gandia acabem de plantar 117 arbres. Tinc els números exactes del que acabem de fer ara mateixa, però en el que és la planteta jo crec que es nota més, i vaig explicar-ho bé, perquè al llarg de les falles i de la Setmana Santa, en el que són els escocells dels arbres, són el cèrcol, ¿vale? Uh-huh. Havíem deixat de plantar flor. Sempre ho fem perquè, clar, s'acumula molta gent pels carrers, hi ha molta festa, la gent passa a veure la professora per damunt del passeig o coses així, aleshores xafen les flors i les acaben estropejant. Aleshores, és de veres que tenim un paronet d'un mes o dos mesos en els que no replantem el que és la flor ornamental, la flor de decoració de carrer, i ara tornem a plantar-la quan ve el bon temps. També és de veres que hem tingut una època de molt de vent, de pluges, i la planta al carrer s'estropeja. Aleshores, moltes vegades parem en aquestes èpoques. Ara estem en una època ideal, que és la primavera i la temperatura és molt bona i, per tant, ha plogut molt, la terra està banyada i és l'època ideal per a plantar tant arbres com flor. Per això és que es nota, efectivament, que tenim molta més flor plantadeta.
0: Imagina que
1: aquest era el misteri d'ells.
0: Imagina que hi haurà també, en este cas, que triar unes espècies que s'adequen exactament al lloc en el que van a col·locar-se i a les circumstàncies que van haver de patir, no?
1: A veure, això sobretot es pensa més en els arbres. Tu preguntaves abans si hi havia una planificació. Per suposat que hi ha una planificació. Uh-huh. Jo sempre dic que tots els arbres i totes les espècies no són iguals, és a dir, les caducifòlies, és a dir, canvien molt els arbres que tenim, o fins i tot les palmeres. Ara estem podant també les palmeres de primera línia de la platja. Amb això el que vull dir és que no tots els arbres es poden en la mateixa època de l'any, no tot es pot plantar en la mateixa època de l'any, i per tant si hi ha una planificació del que és l'arbrat públic, d'acord? Això és una cosa que està controlada. El que són les floretes en concret ja no les triem tant, perquè tota la flor al final, al cap de, o al llarg d'unes setmanes, sol estropejar-se a l'estar al carrer. Pel que te dic, sobretot pel vent, per la pluja, i també vull fer una denúncia pel vandalisme de la gent. Vosaltres mateixa ho comentem moltes vegades en Ràdio Gandia, perquè el carrer Sant Pasqual és un carrer que plantes de flors i a les 48 hores n'arrenca la meitat de les plantes en flor. I és una denúncia que aprofito avui també per fer pública. És a dir, la gent que decideix trencar o arrencar una planta per emportar-se-la a casa o senzillament destrossar-la. És a dir, hem de pensar que això se fa justament per tenir una ciutat més bonica, per ser més agradable, és a dir, i realment aquests actes de vandalisme pues, acaben desanimant bastant i la imatge és molt lletja. Però ara el que tenim és molta flor de color, si s'ho heu observat també estem barrejant, estem canviant, alguns carrers és molt més, el color és més uniforme, en altres estem barrejant molt de colorint, i el que també, si us voleu fixar, és en les redones de les entrades de Gandia, que estem fent ara projectes nous també de plantació de flor, i es veu. si vas ahir davant del que era també Televisió Gandia, el que és l'Alqueria Laborde, el Consell dels Joves, s'ha redonat, l'acabem d'acabar ara fa poquet, i d'altres que també estem ara fent les plantacions. El que volem sobretot amb això és donar una imatge més bonica de la ciutat, també per a nosaltres que passegem pel carrer. El verd és molt, molt important, i els arbres sobretot també perquè vagin creixent i anem posant ombra en els carrers. Ja sabeu que amb el canvi climàtic la temperatura va pujant i a tots ens agrada passejar pels carrers buscant l'ombreta dels arbres.
0: Efectivament.
1: Així que també un poc és l'objectiu que estem perseguint.
0: Pues el que volíem, Alicia, era donar-li sentit a tot això que fem mentre mirem la vida. I mirar la vida és també mirar, pues, en este cas, l'entorn urbà i les floretes de temporada. Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies per participar també amb nosaltres.
1: Gràcies, bon dia.
0: Arran d'este assumpte hem pensat, i si enviarem a Enrique, el nostre Enrique Bodí, a que preguntara també sobre plantetes i floretes, però en este cas per a l'ús privat, perquè fins ara hem parlat només de la ciutat. I Enrique Bodí crec que se n'ha anat a un centre de jardineria on es venen precisament les plantetes per als que puguem plantar en els balcons, en les terrasses i demés. Crec que estàs per ahí, no, Enrique? Hola.
2: Evidentment, Xavi, així és. A banda del que és l'espai públic, anem a centrar-nos en la qüestió domèstica i estem en un centre especialitzat precisament en aquest tipus de qüestions, en el centre de jardineria natural. I parlem amb la seva responsable, en Patricia Cabanillas. Patricia, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Estem en una època ideal per al que és aquest consum d'aquest tipus de productes, de la planta domèstica. Com està el tema?
3: Pues sí, en principi ara la primavera és el moment que tot el món vol tindre les terrasses a punt, els jardins, i entonces és el moment de tot l'any que la gent ve a per tota la planteta per arreglar-se.
2: Què és el que es busca normalment en aquesta època de l'any?
3: Pues en principi, sobretot, planta per a balcó, de jardineres o un poquet per a arreglar la terrassa, sí que també tenim per a jardí, però sobretot, com estem en Gandia i prop de Gandia, pues, per a les terrasses, sobretot, la planta per a la primavera.
2: I les varietats, entenc que les de flors sempre són més atractives, no? Quines són les que, d'alguna manera, són les reines i que la gent acudeix i vol comprar precisament aquesta varietat?
3: Clar, en principi, la planta de flors és la reina ara, no? I si la gent busca, pues això, busca planteta de flor per a donar colorit i donar alegria ara els dies que eixim a les terrassetes, no? I poder-ho tindre arreglat. I si, sobretot, petúnies, que són de temporada, surfínies, tenim, pues, bueno, els xeranis també són, i totes les variants dels xeranis, pues, citroneles, per als mosquits, o sea, tota la planta, sobretot de sol, és la que realment ara és la que triomfa.
2: Em queda en aquesta paraula, sol. Compte, sobretot per als principiants, sobretot persones com jo, que això de posar una maceta al sol no sol ser massa recomanable, no? Entenc que també serà qüestions de depèn de la varietat. Parla-nos un poc del tema del sol i sobretot també l'au i el rec.
3: Val, és el tema molt controvers, el tema de la planta en maceta és el problema típic, no, de la gent. En principi, bueno, mos sol passar molt que en la maceta el problema que té la planta és que depèn exclusivament de la nostra mà, no, del nostre rec i del nostre, de les nostres cures, no? Entonces, clar, el problema ve ahí en el rec, sobretot, quasi sempre el rec és el problema absolut en això. La planta, n'hi ha molta planta, nosaltres així aconsellem en el garden sempre quina planta per al puesto que la gent busca, però clar, la planta aguanta el sol, el problema moltes voltes ve a l'hora de regar, és lo complicat perquè la planta necessita un rec específic i més calor, humitat, és una combinació que últimament està anant prou malament, sobretot en les èpoques de molta calor, com és agost o aixina.
2: El que tinga la sort de tenir un espai i no centrar-se únicament en la maceta i poder plantar en terra, ahí entenc que la varietat és molt major.
3: Clar, és lo ideal, i ja si tens un sistema de rec, no, que tens un goteig, això és lo perfecte per a la planta. No tindre una continuïtat d'aigua de seguit, no, que la planta necessita, és lo millor, perquè moltes vegades nosaltres també reguem a vegades per sensacions, no? Ostres, fa molta calor, vaig a regar molt, o pobreta, la planta estarà passant calor, i moltes vegades és el fallo, no? Que que reguem, sobrereguem les plantes, més la humitat que tenim nosaltres així, pues lo que fa és que la planta es cou, realment les arrels es couen, i ahí ve el problema. La planta sempre n'hi ha que, sempre, jo sempre ho dic així en el garden, n'hi ha que posar en el ditet, intentar en el dit tocar la planta, i segons la planta que siga, si vol més rec o menys rec, quan estiga quasi sequeta la planta, el regar. En exterior és un poquet més fàcil, si fa aire, si fa sol, no, pues, pots com regar un poquet de més, que no passa res, no? I sobretot en maceta. Però si el que dius en jardí és ideal, perquè la planta en terra ella es busca la humitat, entonces no fa falta estar tan pendent.
2: No fa falta estar tan pendent, i en qualsevol cas, qui vulgui estar informat i acudir a un centre especialitzat com és este de Naturae, així tindran bons consells, estarà Patricia i altres companys que d'alguna manera es donaran aquest tipus de consells. Gràcies per tot i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres per vindre i assistem, com
2: vulgueu. Quedem així una miqueta, Xavi, perquè evidentment dona gust poder estar així rodejat de plantetes, sí, i este sol de primavera.
0: Disfruta tu que pots. Gràcies, Enrique.
2: Que serà. Adéu.
0: Bueno, pues 13 hores, 42 minuts. En uns moments anem de nou a la casa de la Marquesa, que hi ha molta festa.
4: Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
5: Agricultor, en Agrosaforte ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosaforte, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosaforte.com.
0: 13 hores 43 minuts, és una de les notícies del dia. Avui s'estan celebrant actes en la Casa de la Marquesa, en el Jardí de la Casa de la Marquesa, a motiu de la Fira de la Gent Gran, i a aquestes hores, en eixa Casa de la Marquesa, deu de fer molta olor a fideuà. Allí tenim a Sandra Albert. Hola, Sandra.
6: Hola, Xavi.
0: Fa olor a fideuà?
6: Jo podria treure ara mateix un nou perfum, que és el de l'olor a fideuà, que és el que porto jo ara mateix, i quin goig, quin gust. Però igual que jo, molta més gent, perquè ara ja ha baixat la musiqueta, perquè ara ja és acabar de dinar, acabar de degustar eixa fideuà que avui s'ha menjat, així s'ha degustat. David Pardo, de president de l'Associació de la Fideuà de Gandia, quantes racions s'han repartit avui?
7: Avui han sigut 400 degustacions, o sigui que no és poquet.
6: Jo he vist els plats i estaven ben plenets, eh?
7: Sí, està bé. Hi ha que tindre en compte que una degustació és una tercera part d'una ració. Està bé.
6: Però la gent estava... Han fet una cua. Jo no sé, s'ha quedat algú amb ganes?
7: Bueno, jo crec que no. A més, han tingut postre i tot, o sigui que... Heu estat bé.
6: Heu tenit en tot. Moltíssimes
7: gràcies. Sí, gràcies a tu.
6: I és que Maribel Codina, regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Gandia, han preparat... dos dies de tantes activitats que la Fideuà sempre triomfa, però tenen moltes més activitats.
8: Bueno, esta vesprada ja tenim totes les exhibicions de Zumba, de Sevillane, Fiplam, o sea, n'hi ha que vindre i n'hi ha que veure l'explosió de colors, de moviment, perquè s'ho treballen molt i amb molta il·lusió i molta convivència entre ells.
6: Hem de dir que nosaltres ens hem passat així el matí, hi havia música, hi havia un ambient, ara ja estan un poc més tranquils i tranquil·les perquè s'ha de dinar, descansar una miqueta i de vesprà a seguir.
8: A gaudir de totes les exhibicions, demà de matí n'hi ha una caminata i després una altra volta exhibicions de tot el que es fan en els centres. Estarà Rosa Maria Lobo acabant de tancar el que és la fira i el dissabte tindrem a Elena Bianco, la de los mismos, en el Serrano gratuïtament per a que tots puguen anar i ballar en la música d'Elena.
6: Se ho apuntem, anirem dissabte, mentrestant a continuar gaudint. Moltíssimes gràcies, Maribel.
8: A vosaltres sempre.
6: I ara m'agradaria, ja que estàvem parlant de la fideuà, no? Un moment, ara un segon que acabe el mos que acaba de pegar, que anava... No, és que El que està passant és que jo anava a preguntar-li i anava a parlar amb Heidi, que és una dona que viu a Gandia, però que és originària d'Alemanya, i és la primera vegada que prova la fideuà, i jo volia preguntar-li, què t'ha parecido?
9: Me pareció muy rico, muy bueno.
6: ¿Y es la primera vez?
9: La primera vez.
6: ¿Y allí en Alemania hacían algo parecido?
9: No. Eso es típico, creo, de aquí, ¿no?
6: Claro, la fideuá de Gandía.
9: Claro.
6: Ahora la tiene que expandir por todo el mundo, pero disfrutar mucho aquí en Gandía.
9: Mucho, sí.
6: Y ahora el postre. Muchas gracias. Porque Isabel, una altra de les assistents, ara estan més tranquil·les.
10: Sí.
6: Però jo les he vist molt animades, avui ballant.
10: Nos hemos pasado genial, nos hemos pasado genial. Se han portado todos muy bien, las chicas monitoras, bailando, yoga, y la comida fantástica. La fideuá me encanta, yo vivo aquí y he comido muchas veces y sé por qué es. Porque los pescadores en un momento determinado, cuando estaban en la mar, no tenían arroz y entonces le ponían los fideitos estos, los fideitos, y está muy rica. Ahora, me hubiese gustado más gambas, ¿eh?
6: Ay, pero era una degustación, Isabel.
10: Estaba buenísima, y la gente ha disfrutado muchísimo. Gracias, Gandía, y bueno, a quien corresponda que ha podido hacer esto, ¿no?
6: Doncs, gracias, Gandía, y gracias también a Isafira de la Tengran. Ay, vostè también, Isabel. Vinga, va. Que visca que la fira...
10: De Valencia.
6: No.
10: La fideuà de Gandia. La fideuà de Gandia.
6: La fira de la Gengra. Ja estem marejades. Ja això, tanta música i tanta festa. Ara descansem una miqueta i, com ha dit la regidora, encara queden activitats per a seguir gaudint.
0: Ja veig que t'ho estàs passant d'allò més bé. Gràcies, Sandra.
6: Jo una més.
0: Sandra Albert, en la fira de la gent gran. Però és que, clar, és que han fet una barreja ahí de concurs de fideuà, de fira de la gent gran, de la que corresponda i del vull donar les gràcies de Ràdio Gandia. Ha sigut un moment ahí de molta ràdio. Pues de Sandra Albert a Sandra Miralles, que està acompanyant-nos així ara mateix en directe en els nostres estudis. Hola, Sandra, bona vesprada.
11: Hola, bones.
0: Benvinguda. Tu eres infermera de l'Hospital de Dénia, no?
11: Correcte.
0: I també eres fisioterapeuta.
11: Sí.
0: I esta vesprada vas a donar una xerrada a la Biblioteca Tamarit d'Oliva, que ens ha cridat molt l'atenció el títol, i és més o menys cuidar a qui ens ha cuidat, no? Més
11: exacte.
0: O menys. I està destinat, pues, precisament a la cura de la gent gran. I quan diguem lo de la cura, no estem parlant de la qüestió simplement hospitalària, sinó ese gran assumpte pendent que tenim en la societat actual, quan arriba la gent gran, què poden fer els fills, familiars i demés, quan tens en casa a una persona ja de certa edat. Per on va anar la teua xerrada, o en este cas, què consell ens pots donar sobre este títol, ja a partir del títol?
11: La meva xerrada va encarada a un envelliment saludable, però sobretot l'he volgut descriure com una visió holística. Això vol dir que nosaltres, els professionals sanitaris, veiem a les persones en quatre esferes, que serien la física, més relacionada amb la mobilitat, l'emocional, on parlaré també de la depressió, perquè al final l'envelliment són canvis anatòmics i fisiològics en la persona, però sobretot és un altre canvi vital en la nostra vida, on ens jubilem i de vegades també perdem un poquet el rumb i el sentit, i es donen situacions com pèrdues d'amistats, parelles, que també són importants i potser tampoc ho tenim tan visibilitzat, l'esfera social, no? L'aïllament que sol haver i la soledat en aquestes persones, i finalment l'esfera espiritual, on fa uns dies vaig fer un curs i ens van parlar també de les voluntats anticipades i la importància de que la gent entenga la importància de l'acompanyament al final de la vida, i que les famílies tenen molta presència i és molt important saber aquestes coses, i també, pues, dins d'aquestes esferes donaré una mica d'ítems, tant com a infermera com a fisioterapeuta.
0: I com els podem cuidar millor? Què fem malament? O què no fem i hauríem de fer?
11: Jo crec que totes les famílies intentem fer-ho el més bé possible. Sí que és veritat que moltes famílies potser no tenen gent relacionada amb el món de la salut, però jo, com a fisioterapeuta que he treballat en una residència, crec que hem de ser insistent en aquestes persones per a ajudar-los a continuar mantenint la seva autonomia i també tenir present els seus valors i sempre intentar humanitzar-los, perquè una frase que se me va quedar també molt és que quan ja no podem curar, sempre podem cuidar a la persona, i jo crec que el més important és estar al seu costat.
0: També és cert que hi ha una negociació contínua, no? Perquè no podem consentir tot el que ens demanen, ni tampoc imposar tot el que pensem que hem de fer.
11: Exacte. Sempre no tractar-los amb l'edatisme com si fossin xiques menuts, perquè al final...
0: Que ho fem molt.
11: Sí, que al final són els nostres pares o els nostres abuelos, i invalidar aquests sentiments tampoc és bo per a ells. Sí que és intentar estimular-los i això, animar-los a continuar sent autònoms i que durin tot el temps possible de la millor manera.
0: No hi ha un patró clar.
11: No, també parlarem de síndromes geriàtrics, que són aquestes malalties o símptomes que solen predominar, com són les caigudes, la fragilitat, la incontinència, els ingressos, sempre n'hi ha molta veritat, insuficiències cardíaques... Entonces jo el que he volgut és intentar agafar-ho tot, per exemple, en l'esfera física, pues, classificar-ho en tres graus, la gent que és més autònoma, altres que tenen més dependència, finalment és que estan més encamats, i dins d'ací donar-hi temps, pues, per a prevenir les úlceres, la immobilitat, i una mica encara en aquest sentit.
0: També hem d'intentar aconseguir que es deixin cuidar.
11: Exacte. Això moltes vegades és important també deixar clar que l'envelliment no comença quan tenim 65-75 anys, sinó que és un continu de la teva vida, i al final tot el que has fet durant la vida repercutirà de certa forma. Si has sigut més actiu i has continuat treballant, doncs potser tindràs millor qualitat de vida, i si sempre has sigut una persona sedentària, doncs tindrà més efectes secundaris.
0: I en aquesta negociació contínua que hi ha, també és cert que hi ha vegades que cuidar a soles no és suficient i necessites ajuda.
11: Exacte. Jo, treballant en una residència, sí que és veritat que vaig tindre molt...
0: Perquè és el gran debat, este de, per exemple, el tema de la residència.
11: Claudicar,
0: quan, sí. Quan per la vida laboral, familiar, personal, és impossible fer-te càrrec dels pares, uh-huh. Arriba aquest debat.
11: Sí, jo ho he parlat molt amb la meva mare i les seues amistats, i crec que la visió va canviant una mica més, i inclús la Matí en dia que s'haurien de crear comunes amb els amics per a quan ens fem grans i tindre treballadors i poder estar tots junts. Jo les residències no les veig malament, és una forma d'evitar l'aïllament i la soledat de les persones. Uh-huh. Sí que és veritat que moltes persones, al final és un canvi que et diguin que has de canviar la teva casa de tota la vida per anar-te'n a una residència, moltes vegades has de compartir habitació ja a certa edat i ja tens les teves manies que no van a canviar-se, doncs és un colp que moltes persones no saben afrontar, i a moltes altres sí que els va bé veure gent.
0: Cuidar a qui ens ha cuidat, així s'anomena esta xerrada que Sandra Miralles esta vesprada impartirà en la Biblioteca Tamarit d'Oliva a partir de les 7 de la vesprada. Sandra, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies per convidar-me.
0: 13 hores 54 minuts, una pauseta per a la publicitat i agenda.

0: Radio Gandia. Cadena Ser. Naix a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
1: Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo.
2: Yes, of course.
1: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
2: Yes, of course.
1: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
2: Yes, of course.
1: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
3: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
4: Ja està obert el període d'inscripcions per a les proves d'accés al Centre Professional de Música Ciutat Ducal de Gandia. Informat al web centredemusicagandia.com. Visita'ns al Parc Ausias Marc i descobrís que som un dels centres més ben valorats de la comarca. Centre Professional de Música de Gandia, el teu centre de música i molt a prop de tu.
5: Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de dimecres 13 de maig.
4: Educació pública de qualitat en València. Educació pública de qualitat en València.
3: Tercera jornada de la vaga indefinida del sector educatiu públic valencià a la Safor. Han tingut lloc diferents concentracions en els centres i també una bicicletada amb meta a Palmera. Uns 300 docents han convocat este matí en la plaça de Benit Eixir de Palmera. Uns han arribat amb bicicleta, uns altres a peu i alguns s'han citat allí directament per a participar de l'esmorzar i la posterior assemblea. Preguntats per com es preveu en els pròxims dies, els docents han respost amb fermesa que estan disposats a continuar la vaga i les reivindicacions fins que s'arribi a un consens real. Escoltem a Jordi Martí, que és professor de l'IES Ausiàs Marc de Gandia, i a Laura Gámez, professora de l'IES Tirant lo Blanc.
5: Continuar en vaga, continuar fent força i intentant també que Conselleria s'assente, que escolten les nostres peticions, les peticions de tota la comunitat educativa i al final arribar a donar una dignitat al nostre treball.
6: Que és important que la gent entenga que el que estem defensant és realment el futur del nostre país, sense una educació pública de qualitat en valencià, que siga per a tots i per a totes, és impossible tindre un futur. Que és la unió de tots els centres, la unió de mestres, de professorat, de cicles, de FP...
3: A més dels professors i mestres, també han acudit a l'assemblea aquest matí els més xicotets, com Marina i Pere, que han mostrat el seu suport a les reivindicacions que consideren molt importants per al seu futur.
7: Nosaltres hem vingut a manifestar-nos i també per a recolzar els mestres per una educació pública de qualitat i en valencià.
8: Jo penso que les condicions en les que treballen els mestres no són correctes i que tenen que poder treballar millor i en millors condicions.
3: I de les reivindicacions en l'àmbit educatiu a les de l'àmbit sanitari. UGT denuncia la situació límit en què treballen els infermers i infermeres de la UCI de Gandia. Hi ha quatre infermeres i tenen que atendre a quatre pacients cadascuna. Xifres que, tal com adverteixen des del sindicat, estan molt lluny de les recomanacions. Escoltem a la representant de UGT a l'Hospital de Gandia, Rosana Climent.
9: Que ahir per el matí s'ajuntaren pacients que estaven en un estat molt greu en la mateixa UCI. Estem parlant de que n'hi havien 6 pacients que estaven intubats i connectats a ventilació mecànica, 2 que precisaven bonfiltres, que és una teràpia extrarenal, i és una tècnica que requereix molta vigilància en els cuidats continus, i un altre dels pacients al final en aïllament, en uns protocols que estan molt estrits de protecció per al personal, cada vegada que entres i xis de l'habitació. En una UCI hauria d'existir una ràtio, el número de pacients per cada infermera. Hauria de ser 3 pacients per infermera i com a màxim 2 si es tracta de pacients intubats.
3: I a Gandia avui s'ha anunciat l'ampliació de l'horari de la Biblioteca Central de cara als exàmens finals dels diferents nivells educatius, així com també les proves d'accés a la universitat. Fins al pròxim divendres 5 de juny l'horari s'ampliarà de 9 del matí a 11 de la nit, oferint així 14 hores ininterrompudes de servei diari. L'objectiu és facilitar un entorn adequat per a l'estudi, oferint als estudiants un espai còmode, tranquil i totalment equipat. Però davant d'aquest comunicat, les noves generacions del Partit Popular de Gandia han considerat insuficient aquesta ampliació de l'horari i han denunciat que la ciutat porta 11 anys sense una biblioteca 24 hores, cosa que consideren necessària per als joves estudiants. I obrim ara pàgina comarcal. La Oliva, el col·legi El Rebollet, ha estat guardonat en el concurs de vídeos del Dia de l'Esport, una iniciativa en què han participat més de 1.100 centres educatius de tota la Comunitat Valenciana. Sota el lema "No deixeu de jugar mai", la proposta que va presentar aquest centre d'Oliva planteja un emotiu diàleg entre una neta i la seva iaia que dona pas als records de la seva infància, mostrant com jugaven i es divertien les generacions anteriors abans de l'arribada de les pantalles. Com a premi, el col·legi rebrà un xec de 1.000 euros per a material esportiu. I a Tavernes de la Valldigna ja s'ha obert el període de presentació d'instàncies del procés de selecció d'auxiliar administratiu. Hi ha 4 places, 3 places per torn lliure i una reservada personal amb diversitat funcional. El sistema selectiu serà un concurs d'oposició i el termini de presentació d'instàncies serà fins al 28 de maig. Els interessats o interessades poden trobar més informació al web de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Este matí s'ha donat el tret de sortida a l'11a edició de la Fira de la Gent Gran de Gandia, al Jardí de la Casa de la Cultura. Demà serà la segona jornada d'esta iniciativa dedicada a l'envelliment actiu, la convivència i la participació social de les persones majors. La programació inclou activitats molt diverses com balls, una caminada, exhibicions de pintura, una masterclass, ball rítmic, actuacions musicals de l'Orfeó, del Centre de Convivència i del SEAM, així com una mostra de gimnàstica. Escoltem a la regidora de Gent Gran, Maribel Codina.
10: Esta vesprada ja tenim totes les exhibicions de zumba, de sevillane, ciplam... O sea, n'hi ha que vindre i n'hi ha que veure la explosió de colors, de moviment, perquè s'ho treballen molt i amb molta il·lusió i molta convivència entre ells. A gaudir de totes les exhibicions, demà de matí n'hi ha una caminata i després una altra volta exhibicions de tot el que es fan en els centres.
3: I la Junta de Govern Local de Gandia, de l'Ajuntament de Gandia, que se celebrarà dilluns que ve, aprovarà el projecte d'ordenança reguladora del padró municipal. Es tracta de la primera vegada en la història de la ciutat de Gandia que comptarà amb una ordenança específica per a regular aquest àmbit. Entre les mesures incloses en aquesta regulació es mantindrà el reforç dels requisits documentals per a l'empadronament en habitatges arrendats. En aquests casos serà necessari que la persona sol·licitant aporte una autorització formal de la persona propietària de l'immoble, així com el corresponent document identificatiu. A més, amb l'objectiu de garantir unes condicions mínimes d'habitabilitat i prevenir situacions de massificació residencial, l'Ajuntament continuarà verificant la residència real i continuada quan se sol·licita l'empadronament de més de 8 persones pertanyents a diferents nuclis familiars en un mateix domicili. Per cert, el regidor del Govern Interior, Adrià Vilà, ha assenyalat que el control del padró municipal ha permès depurar més de 4.500 inscripcions durant la present legislatura, garantint així la fiabilitat de les dades i evitant duplicats o errors administratius. I a Oliva, el grup socialista ha denunciat que l'Ajuntament ha suspès el procediment de licitació del contracte de vigilància, salvament, socorrisme, primers auxilis i assistència al bany adaptat a les platges del municipi. Des del PSPB recorden que aquest contracte ja va ser objecte de debat en diferents sessions plenàries, on es va alertar de la falta de personal tècnic en departaments fonamentals com contractació i intervenció. Segons els socialistes, aquesta situació està provocant retards, errors administratius i una acumulació de contractes caducats o sense renovar, com és aquest del salvament i el socorrisme. Escoltem la portaveu del PSPB-PSOE en el consistori d'Oliva, Anna Morell.
11: Departament de contratació, falten 2 tècnics, només estem treballant en un únic tècnic, i també en el departament d'intervenció falten també 2 tècnics. Des de fa mesos estem ja denunciant la situació perquè els contractes no estan així, els contractes de serveis van caducant i al final això és el que està posant en joc un poc és la continuïtat de serveis. No es poden garantir els serveis i la prestació de serveis en la localitat d'Oliva. En aquest cas en concret, en el salvament i socorrisme, tots som conscients de la situació a les portes de l'estiu.
3: La resposta del govern local ha arribat de la mà del titular de l'àrea de turisme i platges, Salvador Llopis, que malgrat el problema detectat en la contracta, el regidor d'Eucin ha sigut categòric. La ciutadania i visitants poden estar tranquils, el servei de salvament i socorrisme està garantit per aquest estiu i es prestarà amb normalitat.
12: Radio Gandia. Cadena Ser.
13: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
14: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
13: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
15: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
16: Nova conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja al Palau Ducal, a càrrec del professor Ángel Campos Perales. El triunfo de la pintura en la família Borja, el coleccionismo de Artemisa Doria Carreto, séptima duquesa de Gandia, i sus antecedentes valencianos i genoveses. 13 de maig a les 7:30 de la vesprada al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. Te esperem.
17: Pero aún sigue, ¿eh?
18: Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
17: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
18: Tú también.
17: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
19: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
12: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: En la Ventana Gandía, la entrevista.
3: A Gandia es vol construir el Making of Center, que serà un centre cultural, educatiu i tecnològic que té la intenció d'atraure a multinacionals dels sectors del videojoc, del cine i la televisió, multimèdia, telefonia mòbil, xarxes socials i internet. Es vol construir en la parcel·la ubicada en el carrer Sèquia del Rei 1, on es troba l'estructura inacabada de l'edifici Innova, enfront just del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. De moment, aquest projecte està en exposició pública a l'ordre de l'Ajuntament per a cedir esta parcel·la. Però si s'arribarà a fer, com afectaria esta nova construcció en la línia educativa de la UPB a Gandia? Pues le ho preguntem directament al director del campus de Gandia de la UPB, Vicenç Almenar. Vicenç, molt bona vesprada.
20: Molt bona vesprada.
3: Què suposaria este centre per a la línia d'estudis dels alumnes del campus? Es podrien crear sinergies?
20: Sí, ho pensem nosaltres. Mm. El que sabem fins ara es planteja un edifici amb un contingut que està relacionat en la comunicació audiovisual, els videojocs i temes d'aquest estil que estan molt relacionats amb graus del nostre campus, com és el cas del grau en comunicació audiovisual o del grau en tecnologies interactives, inclús el d'enginyeria de telecomunicació. Mm. Per tant, diguem que sí que ens toca a prop i pensem que si al final veu la llum i se construeix, pues és una molt bona oportunitat perquè trobarem la manera de tenir benefici mutu. Per exemple, alumnes nostres poden acabar fent pràctiques i allà termini inclús treballat i tota l'activitat que es genere al voltant d'aquest centre repercutirà segur en el nostre campus com un factor d'atracció en l'àmbit del món audiovisual.
3: Seria per a ells, parlant així en grans trets, mà d'obra, no? I per a vosaltres fos un espai on poder aprendre, no?
20: Sí, i efectivament, i al final probablement si és un espai on hi ha opcions de creativitat o hi ha opcions de provar coses noves o veure com respon el públic davant qüestions més novedoses, pot donar lloc inclús a investigacions en l'àmbit audiovisual i de com el públic accepta o no accepta o li agrada més o menys certs continguts. També és un espai que dona lloc a moltes opcions en el futur.
3: Mm-hmm. I creu que això podria atraure alumnes més enllà? Vull dir, podria ser un incentiu?
20: Jo pense que sí, perquè si al final té èxit, és un lloc conegut on se sap que hi ha esdeveniments del món audiovisual, crida més l'atenció sobre Gandia. Nosaltres ja, per exemple, el nostre grau de comunicació audiovisual és molt reconegut a nivell espanyol, però si encara tens un altre diguem, far que t'atrau sobre el món audiovisual, pot fer que hi hagi més gent interessada. I al final, aquestes sinergies van creant al voltant altres empreses que estan relacionades en el tema, altres contactes... Bueno, és qualsevol cosa que estigui en la línia del que tenim i que permetisca obrir nous horitzons, noves vies, sempre és benvinguda. I nosaltres estem encantats d'aquesta possibilitat. A veure, esperem que funcione, perquè totes aquestes coses suposa que són llargues i costoses de posar en marxa un projecte tan gran.
3: Sí, segurament estarem parlant de que falta molt de temps, però no sé si en el cas de que s'acabara fent aquest edifici, no sé si vos podria orientar de cara a proposar nous graus o noves formacions al campus de Gandia de cara al futur.
20: Ja, graus al millor... no ho sé, però segur que formació postgrau, ja siga de nivell llarg com és un màster, o siga més curta, de formació més intensa, més curta, de tot l'àmbit que està al voltant del món audiovisual, tant del cinema com dels videojocs. Hi ha molta de la tecnologia relacionada també amb este món, no només la part de creativitat, la part de tecnologia. Mm-hmm. Jo pense que sí. Estos espais que permeten la divulgació, la creativitat i que atrauen gent de l'àmbit aquest, pot ser un bon marc per a crear, això que estàvem comentant, formació al voltant d'aquest tema. Els graus, com són a 4 anys de duració, tenen que tindre més coses darrere. No dic que no, però nosaltres ja, precisament, els graus que tenim estan molt prop de l'àmbit del que es planteja fer al voltant d'aquest edifici. Per tant, hauria que trobar algo que fos també complementari. Però segur que a nivell de formació postgrau hi ha molts temes que es podrien ajudar a que es posin en marxa.
3: Sense dubte, pues, seria una molt bona notícia, Vicenç. Ja que estem parlant, aprofito també per preguntar-te, ja de cara a, pues, bueno, que ja estan ahí les proves d'accés a la universitat.
20: Sí, sí, ja estan tots nerviosos.
3: Això te la vull preguntar. No sé com està l'ambient per allí.
20: Bueno, nosaltres encara no ens arribem, però bueno, ja tots coneguem, tenim familiars i amics que tenen... que saben que estan en aquesta època de nervis i, a més, ara s'ha barrejat amb les vagues i això. Jo entenc que bueno, és una època difícil. L'única qüestió aixina més rellevant, més novedosa, és que la universitat i la Generalitat i bueno, tots els que participem en aquestes proves ens anem a prendre molt seriosament el tema de l'ús inadequat, per dir-ho així, de tecnologies per a copiar, siguin mòbils, ulleres, i anem a posar detectors i bueno, hi ha mesures de control per a que siguin unes proves justes i tots estiguin tranquils que quan acaben les proves cada un tindrà la nota que li correspon en funció dels seus coneixements i no perquè hagi pogut fer trampes. I així que és una cosa que volem que la gent ho sàpiga, que ens preocupa i que posarem totes les mesures que puguem per evitar que els tramposos es puguin aprofitar dels mitjans moderns de comunicació.
3: Sí, perquè la tecnologia avança, però no sempre s'utilitza bé. Això,
20: efectivament. Sí. Per fer trampes no val.
3: Així és. Vicenç, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Gràcies.
20: D'acord, doncs moltes gràcies. A la vostra disposició.

Acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Segons AEMET, demà tindrem el sol fora durant tot el dia i el cel ras. Quant a temperatures, sense canvis en les mínimes, però les màximes en lleuger ascens arribarem a tindre fins a 27 graus de màxima. Jo m'acomiadé, però ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats a la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes